0: Vinga, dos, serveis. Tres, vinga, i que tot es fa fer una fent quan això és de que jo tinc que hagi mostrat.
1: No sé, que on s'ha de fer.